0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: arribat en punt a 2:15 del matí. Ara és moment de conèixer la previsió del temps amb Jordi Pérez. Jordi, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, xato, com estem?
1: Pues mira, aquí estem iniciant el dilluns i esperem que la setmana doncs passi ben aviat, perquè no ens agrada gaire per la calor que podrà fer alguns dies. Però bé, és el que hi ha.
0: Explica'ns, doncs, a veure.
1: Doncs mirin, no, primer de tot fem un repàs aquest cap de setmana. Com ha anat aquest cap de setmana? Doncs bé, ha anat amb calor d'estiu, amb sol, bàsicament, i amb això sí, un petit alivi tèrmic, si es pot dir d'alguna manera. Sobretot en zones interiors ha anat baixant graus, divendres, dissabte, diumenge, tot i així, doncs, en algunes raconades doncs, han passat els 35 graus, sobretot cap a Ponent, i aquí doncs, hem estat entre els 28 i els 30. Al dematí la temperatura anava pujant, però després saltava una mica la brisa de llevant, bàsicament de l'est, i ha fet doncs, baixar el termòmetre una mica, i això sí, pujar la humitat ambiental. Hem tingut xafogó en certs moments bastant sufocant, podríem dir-ho. La mar s'ha mantingut relativament tranquil·la divendres, dissabte, però ahir ens va també una mica sorpresa aquesta mar de fons que va entrar. Diumenge, platges de gom a gom, banderes grogues, i s'hi va barrejar doncs, aquesta mica de vent de l'est i amb barreja de mar de fons de xaloc. Evidentment, va fer la guitza, doncs la cofradia, teníem aquesta sortida de barquetes, si més no, de la Natàlia, doncs que doncs, bé, va quedar tot una mica, doncs, podríem dir en suspens, perquè, esclar, el bonatge era potent. Evidentment, aquesta és la cara negativa, però hi ha la cara positiva. Quina és? Doncs la mainada, els turistes gaudint d'aquestes onades doncs, que feien les seves acrobàcies amb aquestes onades que són alguna bé una mica potent. Però bé, insistim, res d'un atge molt destacat, un atge, alguna podia arribar a metre d'alçada, però clar, té certa potència. Bé, doncs iniciem setmana doncs, a l'espera d'aquesta massa càlida que els hi dèiem la setmana passada, que emergeix del nord d'Àfrica i que farà el ronsut pràcticament tota la setmana en el Mediterrani Occidental. Això vol dir que totes les zones banyades en el Mediterrani Occidental, parts d'Itàlia, nord d'Àfrica, l'est peninsular, zones de França, doncs es veurà doncs afectada per aquesta massa càlida, molt càlida. I tot plegat és degut a una dana, una borrasca que ja haurà instal·lada cap a l'oest peninsular, Portugal, Galícia, que ha d'aparcar allà 3, 4, 5 dies, i a la part davantera doncs, farà emergir, doncs, si més no, doncs, aquesta golopada, aquesta intrusió d'aire càlid del nord d'Àfrica. A més, vindrà acompanyada de molta pols en suspensió. Especialment ho notarem a partir de dimarts, dimecres, dijous, on els cels cada cop estiguin més enterbolits. Veuran que el cel està, aquest blau cel, groguenc, de moltes partícules en suspensió. També molt mala qualitat de l'aire. Bé, fet aquesta radiografia, avui hem d'esperar un dia en conjunt de sol. Veiem núvols baixos a Marina, fruit de la humitat ambiental. Els vents són de xaloc. Avui, demà, mar endins, són de xaloc. Evidentment, el xaloc ja saben que és un vent temperat, càlid, i no penetra, no acostumen a penetrar terra endins. El que entra és una mica de vent del nord-est, agregal, paral·lel a la costa. Dia de sol. Bàsicament, tenim aquest tel de núvols prims, però bé, hi haurà estones que tinguem sol, però també aniran passejant-se doncs, això, aquests núvols de tipus al mitjà, que si més no frenen una mica la radiació solar i que s'agraeix. I, com dèiem, aquests núvols baixos que estan a dintre mar. Vents de gregal, de llevant, a partir de mig matí, migdia tarda, en conjunt no han de ser gaire destacats, però sí que els vents dominants serien aquests vents de l'est, nord-est. La mar estarà una mica remenada, no creiem com ahir, però sí que encara es mantindrà aquest vent de l'est i també s'hi pot barrejar una mica de mar de fons de xaloc. Per tant, un atxa inferior al metre d'alçada, però ja saben, quan hi ha mar de fons, doncs un atxa té certa potència doncs, al bot de l'aire. Estaré atents a les banyistes, a les banderes. Temperatura sense canvis, mantenim sempre els valors 28-29 graus, les màximes, i en zones interiors sense gaires canvis. Alguna raconada pot pujar lleugerament les màximes respecte a ahir, però encara l'ascens no el veiem gaire destacat avui dilluns. Demà dimarts tindrem el dematí, matinada, matí, segurament bandes de bancs de núvols baixos afectant zones costaneres de Tarragona, Barcelona, però en principi amb el pas de les hores s'aniran trencant, es aniran dissipant i es aniran retirant mar endins, i el que s'imposarà en principi doncs és el sol, potser esquitxat als cels de Catalunya amb alguns núvols prims. Demà també temperatures sense gaires canvis, per exemple aquí a l'Almeresma, però sí que en zones interiors, doncs algunes raconades també sembla que tindran tendència a l'alça. 1, 2, 3 graus en algunes raconades interiors, però aquí en principi a l'Almeresma sense gaires variacions. Vents fluixos, xaloc mar endins, més destacat, aquí a la costa en principi el vent serà fluix i encara es mantindrà la mar de fons, de xaloc, un atxa mig metre, a metre d'alçada a gran part del litoral català. Serà dimecres, quan la massa càlida doncs puja més de latitud, s'instal·larà més cap al mar Balear, afectarà més zones de França, Itàlia, Còrsega, Sardenya, Catalunya, València, les Balears, i farà doncs pujar de forma notable els termòmetres a Catalunya, almenys a Catalunya. I on ho faran més? Doncs ho faran més en zones litorals i prelitorals, perquè segurament que dimecres les humitats podran baixar i tenir doncs una calor seca, però a la vegada pujar amb facilitat el termòmetre. Per tant, dimecres, atenció a l'ascens tèrmic, en zones de costa i prelitoral poden pujar 2, 4, 5, 6 graus localment respecte a les temperatures de dilluns o dimarts. O sigui, déu-n'hi-do les temperatures que tindrem el dimecres. Probablement pic de calor, ja veurem onada de calor, bé, ja m'entenen. El que sí que garantim és que a Lleida tornaran a passar dels 40 graus, s'hi fregaran o podran caure els 40, potser en alguns punts de la Catalunya central, també Girona poc li faltarà per saltar els 40, i aquí zones prelitorals, per exemple Tordera, Sant Celoni, tot aquest sector que estan aquí al costat nostre, doncs probablement superaran amb escreix els 35 graus, i aquí la costa, doncs bé, en funció de les humitats, 30, 32, 33, 34, veurem, però vaja, tornarem a passar de calor de valent aquest dimecres. Amb vents fluixos, la mar en conjunt tranquil·la, potser lleugera mar de fons. I tot plegat, aquesta calorada, insistim, amb aquest cel enterbolit, groguenc, que tinguem la sensació que ens frena una mica la radiació solar, perquè sí, serà veritat, però l'ambient ja veuran que es fa més càlid, es fa més, estarà més caldejat. Dijous, sense gaires canvis, sol, molta pols en suspensió, les temperatures pràcticament sense gaires canvis respecte a dimecres, per tant, tornarà a ser un dia feixuc de passar dijous, molts avisos, els avisos pràcticament s'estendran per tot Catalunya, sobretot a partir de dimecres, tot i així, ja en zones interiors, dilluns i març, ja n'hi ha d'avisos per calor, per temperatures altes, però especialment serà dimecres, dijous, quan veuran que salten els avisos més taronges, i no descartem que salti també algun avís vermell per superar els umbrals establerts d'onada de calor. Anirem seguint. Divendres, dissabte, diumenge, potser fluixa una mica la massa càlida, retira una mica cap al sud, però mantindrem temperatures molt elevades perquè estarem influenciats per aquesta massa càlida nord-africana, i l'únic que destacar és això, que podrà desinflar-se una mica el termòmetre, però sempre per sobre de les temperatures que les que tocarien. O sigui, això que algun comentari, calor de juliol, sí, no, la calor de juliol no. Estarem per sobre de la calor típica del mes de juliol. Això vol dir doncs, que la calor apretarà de valent. Bé, anirem seguint, si cal lluient, de moment, insistim, avui dilluns, dimarts, cels enterbolits, cada cop més pols en suspensió, temperatures sense gaires variacions aquí a l'Almeresma, poden pujar de forma local en algunes zones interiors, però quan entra, notarem de forma més directa aquesta massa càlida anòmala i d'aquesta dorsal de nou d'extrema raresa, perquè ho hem de dir així, ja ho explicarem al llarg dels propers dies, doncs ho notarem especialment dimecres, dijous, potser divendres, amb temperatures que tornarà recordant-se el que van passar fa pocs dies, que veiem aquests valors de 40, que hi ha a tori a dret, doncs això és probable que torni a passar el proper dimecres i dijous. Per tant, màxima atenció, i ho anirem seguint amb especial atenció, doncs això serà la notícia, podria destacar de la informació meteorològica. Bé, de moment això és tot, a passar bon dilluns, i anem seguint aquesta setmana la situació meteorològica.
0: Gràcies, Jordi, fins demà.
1: Vinga, molt bon dia, fins demà.

La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.

Els tres joves detinguts a Pineda com a presumptes autors de diversos robatoris violents del mètode de l'estrebada ja han passat a disposició judicial. Els arrestats d'entre 18 i 20 anys estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal. Per aquests delictes i amb tots els detalls de la investigació poden tenir penes de presó. La detenció es va produir el passat 6 de juliol després d'una investigació dels Mossos d'Esquadra que seguia la pista d'un grup relacionat amb diversos assalts comesos a mitjans de juny i principis de juliol al Maresme i la Selva. Segons la policia, dos dels joves actuaven desplaçant-se en patinet i seleccionaven principalment persones d'edat avançada per arrencar-los cadenes i penjolls d'or. Un tercer membre del grup els donava suport amb un vehicle per facilitar la fugida. La investigació es va accelerar arran d'un intent d'estrebada a una dona gran a Pineda. Segons els testimonis, dos joves que circulaven en patinet van intentar sostreure-li un collar que es va trencar durant l'acció. Les descripcions facilitades pels testimonis, sumades a la feina d'investigació que els agents ja estaven desenvolupant, van permetre localitzar poc després el vehicle que presumptament utilitzava el grup. Els Mossos van interceptar el cotxe a Pineda en un operatiu en què també van participar agents de Seguretat Ciutadana i la policia local de Pineda. Durant l'escorcoll del vehicle van trobar diverses joies d'or presumptament robades, amagades en un compartiment, a més d'un patinet i peces de roba que coincidien amb les descripcions dels autors facilitades per les víctimes. Les gestions de la investigació van permetre relacionar els tres arrestats amb tres robatoris violents comesos el mateix dia a Blanes, Lloret i Pineda de Mar. En un d'aquests fets, una de les víctimes va patir una fractura greu en caure durant l'estrebada i per aquest motiu també se'ls atribueix un delicte de lesions. La plaça Sara Llorenç de Pineda va viure aquest dissabte una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit dels vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la classificació per semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. La proposta va transformar el centre de Pineda en un gran escenari a cel obert i va captivar el públic amb una posada en escena espectacular. Els assistents van poder contemplar una actuació de primer nivell en gira per diferents països. I arriba la tercera onada de calor. Entrem des d'avui dilluns en la tercera onada de calor de l'estiu amb un nou episodi de temperatures molt elevades que també es farà notar al litoral i al Maresme, on la sensació d'aixafogó serà especialment intensa. Segons les previsions meteorològiques, la calor s'accentuarà al llarg de la setmana i podria assolir el seu màxim entre dimarts i dimecres. La màxima d'ahir a Pineda va ser de 33 graus, la mínima d'aquest matí ha estat de 23 graus i mig. Atents perquè les temperatures a l'alça durant tota la setmana.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: 104.6 FM.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
3: Hombres B.
5: Si solo tengo amor.
3: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
6: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Els tres joves detinguts a Pineda com a presumptes autors de diversos robatoris violents del mètode de l'estrabada ja han passat a disposició judicial. Els arrestats d'entre 18 i 20 anys estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal. Per aquests delictes i amb tots els detalls de la investigació poden tenir penes de presó. La detenció es va produir el passat 6 de juliol després d'una investigació dels Mossos d'Esquadra que seguia la pista d'un grup relacionat amb diversos assalts comesos a mitjans de juny i principis de juliol al Maresme i la Selva. Segons la policia, dos dels joves actuaven desplaçant-se en patinet i seleccionaven principalment persones d'edat avançada per arrencar-los cadenes i penjolls d'or. Un tercer membre del grup els donava suport amb un vehicle per facilitar la fugida. La investigació es va accelerar arran d'un intent d'estrabada a una dona gran a Pineda. Segons els testimonis, dos joves que circulaven en patinet van intentar sostreure-li un collar que es va trencar durant l'acció. Les descripcions facilitades pels testimonis, sumades a la feina d'investigació que els agents ja estaven desenvolupant, van permetre localitzar poc després el vehicle que presumptament utilitzava el grup. Els Mossos van interceptar el cotxe a Pineda en un operatiu en què també van participar agents de Seguretat Ciutadana i la policia local de Pineda. Durant l'escorcoll del vehicle van trobar diverses joies d'or presumptament robades, amagades en un compartiment, a més d'un patinet i peces de roba que coincidien amb les descripcions dels autors facilitades per les víctimes. Les gestions de la investigació van permetre relacionar els tres arrestats amb tres robatoris violents comesos el mateix dia a Blanes, Lloret i Pineda de Mar. En un d'aquests fets, una de les víctimes va patir una fractura greu en caure durant l'estrabada i per aquest motiu també se'ls atribueix un delicte de lesions. La plaça Sara Llorenç de Pineda va viure aquest dissabte una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit dels vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la classificació per semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. La proposta va transformar el centre de Pineda en un gran escenari a cel obert i va captivar el públic amb una posada en escena espectacular. Els assistents van poder contemplar una actuació de primer nivell en gira per diferents països. I arriba la tercera onada de calor. Entrem des d'avui dilluns en la tercera onada de calor de l'estiu amb un nou episodi de temperatures molt elevades que també es farà notar al litoral i al Maresme, on la sensació d'aixafogor serà especialment intensa. Segons les previsions meteorològiques, la calor s'accentuarà al llarg de la setmana i podria assolir el seu màxim entre dimarts i dimecres. La màxima d'ahir a Pineda va ser de 33 graus, la mínima d'aquest matí ha estat de 23 graus i mig. Atents perquè les temperatures a l'alça durant tota la setmana.

0: last night.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 0546 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.

Els tres joves detinguts a Pineda com a presumptes autors de diversos robatoris violents del mètode de l'estrebada ja han passat a disposició judicial. Els arrestats d'entre 18 i 20 anys estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal. Per aquests delictes i amb tots els detalls de la investigació poden tenir penes de presó. La detenció es va produir el passat 6 de juliol després d'una investigació dels Mossos d'Esquadra que seguia la pista d'un grup relacionat amb diversos assalts comesos a mitjans de juny i principis de juliol al Maresme i la Selva. Segons la policia, dos dels joves actuaven desplaçant-se en patinet i seleccionaven principalment persones d'edat avançada per arrencar-los cadenes i penjolls d'or. Un tercer membre del grup els donava suport amb un vehicle per facilitar la fugida. La investigació es va accelerar arran d'un intent d'estrebada a una dona gran a Pineda. Segons els testimonis, dos joves que circulaven en patinet van intentar sostreure-li un collar que es va trencar durant l'acció. Les descripcions facilitades pels testimonis, sumades a la feina d'investigació que els agents ja estaven desenvolupant, van permetre localitzar poc després el vehicle que presumptament utilitzava el grup. Els Mossos van interceptar el cotxe a Pineda en un operatiu en què també van participar agents de Seguretat Ciutadana i la policia local de Pineda. Durant l'escorcoll del vehicle van trobar diverses joies d'or presumptament robades, amagades en un compartiment, a més d'un patinet i peces de roba que coincidien amb les descripcions dels autors facilitades per les víctimes. Les gestions de la investigació van permetre relacionar els tres arrestats amb tres robatoris violents comesos el mateix dia a Blanes, Lloret i Pineda de Mar. En un d'aquests fets, una de les víctimes va patir una fractura greu en caure durant l'estrebada i per aquest motiu també se'ls atribueix un delicte de lesions. La plaça Sara Llorenç de Pineda va viure aquest dissabte una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit dels vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la classificació per semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. La proposta va transformar el centre de Pineda en un gran escenari a cel obert i va captivar el públic amb una posada en escena espectacular. Els assistents van poder contemplar una actuació de primer nivell en gira per diferents països.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Concerts tributs com Tina Turner. Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón. Hombres B. Si solo tengo amor. El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Són les 12. Notícies.
1: La plaça Sara Llorenç va viure aquest divendres una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la conseqüent classificació per a les semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. Una proposta que va transformar el centre de Pineda en un gran escenari a cel obert i que va captivar el públic amb una posada en escena espectacular. Els assistents van explicar a Ràdio Pineda què és el que havia impressionat més d'aquest espectacle.
2: La veritat que és la primera vegada que venim aquí a Pineda i ha sigut una passada brutal. L'any que ve tornarem a venir un altre cop.
3: Sí, sí, ha sigut espectacular.
4: Un espectacle excepcional que bueno, fa posar els pèls de punta, els que pugen i baixen, i d'aquesta manera, i les figures que fan, espectacular.
5: Alba, què és el que més t'ha agradat d'aquest espectacle?
6: Cuando se han puesto como en forma de estrella y han empezado como a soltar purpurina.
7: L'any passat ja els van venir a veure i ens va encantar, i aquest any hem repetit perquè sabíem que seria espectacular i no ens ha defraudat, al revés, ens ha encantat. Això han portat coses noves, el dels músics, la música en directe, i bueno, i que han volat amb ells també, o sigui, ha sigut brutal.
8: Jo ja havia vingut l'any passat a veure-ho, la meva filla fa ballet, i és una cosa que em sembla excepcional, és una meravella, una passada, increïble. S'ha de venir a veure'l, perquè és una meravella, de veritat, val molt la pena, molt, molt, molt.
1: La fusió entre talent artístic, acrobàcies aèries, música electrònica en directe i innovació tecnològica va arrencar llargs aplaudiments. La combinació de la victòria d'Espanya i l'èxit de Nexus Ballet Aeri va fer possible una nit multitudinària i festiva a Pineda. N'ha parlat també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que ha fet una valoració molt positiva d'aquest espectacle i de la nit que es va viure a Pineda.
9: Home, molt positiva, no? Penso que tothom ha pogut gaudir, no, d'aquest superespectacle. És més que un espectacle, eh? Això, si podem definir d'alguna manera, és vibrant. Un espectacle no ha deixat a ningú indiferent, a tots els públics, a totes les edats, i espectacular. Jo penso que així podríem definir de la millor manera que acabem de viure aquesta nit a Pineda.
1: I del cap de setmana també destaquem la gran estrena de Notting Hill. Va ser diumenge l'estrena al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda d'aquesta comèdia romàntica que ha marcat generacions. Una proposta molt esperada que va rebre també una bona resposta per part del públic. L'espectacle està inspirat en la popular pel·lícula romàntica i va destacar especialment pels seus números musicals i una sorprenent part tècnica amb una posada en escena vistosa i un repartiment que va demostrar talent i compromís damunt l'escenari. Les interpretacions d'actors i actrius van ser un dels punts forts de la funció amb diversos moments que van arrencar els riures dels assistents. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i alumnes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. El musical es podrà tornar a veure els propers dos caps de setmana i per a més informació i venda d'entrades a pinedademar.cat.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.
3: Els colors de l'estiu
7: a Ràdio Pineda.

Aquesta setmana arribarà la tercera onada de calor de l'estiu amb un episodi de temperatures molt elevades que també es farà notar al litoral i al conjunt del Maresme, on la sensació d'aixafogor serà especialment intensa. Segons les previsions meteorològiques, la calor s'accentuarà de forma progressiva al llarg de la setmana i podria assolir el seu màxim a partir de dimecres. A més de la calor extrema, s'espera una notable presència de pols en suspensió que deteriorarà la qualitat de l'aire i mantindrà el cel enterbolit. A la costa, les temperatures es veuran temperades per la humitat, situant-se entre els 30 i els 34 graus, amb una sensació d'aixafogor molt acusada. Dimecres i dijous seran els dies més feixucs de passar, segons ha dit el nostre home del temps, Jordi Pérez. Un aparatós incendi ha calcinat totalment un habitatge de fusta a Tordera aquest matí. Ha estat a la urbanització de Tordera Park. El foc hauria començat en una zona del porxo de l'immoble i a causa dels materials de construcció s'ha estès amb gran rapidesa per tota l'estructura fins a afectar la totalitat de la casa, segons ha informat Ràdio Tordera. Els propietaris han estat avisats i evacuats abans que el foc s'estengués per tot l'immoble. Els equips d'extinció han fet un perímetre de les flames amb l'objectiu que el foc no saltés a la zona forestal, evitant així una propagació major. Ara l'incendi està controlat. Els tres joves detinguts a Pineda com a presumptes autors de diversos robatoris violents pel mètode de l'estrebada ja han passat a disposició judicial. Els arrestats d'entre 18 i 20 anys estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal. Per aquests delictes i amb tots els detalls de la investigació poden tenir penes de presó. La detenció es va produir el passat 6 de juliol després d'una investigació dels Mossos d'Esquadra que seguia la pista d'un grup relacionat amb diversos assalts comesos a mitjans de juny i principis de juliol al Maresme i la Selva. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, dos dels joves actuaven desplaçant-se en patinet i seleccionaven principalment persones d'edat avançada per arrencar-los cadenes i penjolls d'or. Un tercer membre del grup els donava suport amb un vehicle per facilitar la fugida. La investigació es va accelerar arran d'un intent d'estrebada a una dona gran de Pineda. Segons els testimonis, dos joves circulaven en patinet i van intentar sostreure-li un collar que es va trencar durant l'acció. Les descripcions facilitades pels testimonis, sumades a la feina d'investigació prèvia que els agents ja estaven desenvolupant, van permetre localitzar poc després el vehicle que presumptament utilitzava el grup. Els Mossos van interceptar el cotxe a Pineda en un operatiu en què també van participar agents de Seguretat Ciutadana i la policia local de Pineda. Durant l'escorcoll del vehicle van trobar diverses joies d'or presumptament robades, amagades en un compartiment, a més d'un patinet i peces de roba que coincidien amb les descripcions dels autors facilitades per les víctimes. Els seus robatoris havien succeït a Blanes, Lloret, Pineda i també a Sant Pol va haver un altre delicte que els investigadors el relacionen amb un altre robatori violent pel mateix mètode i possiblement amb els mateixos autors que ja han passat davant del jutjat.

0: per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la conseqüent classificació per a les semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. Una proposta que va transformar el centre de Pineda en un gran escenari a cel obert i que va captivar el públic amb una posada en escena espectacular. Els assistents van explicar a Ràdio Pineda què és el que havia impressionat més d'aquest espectacle.
1: La veritat que és la primera vegada que venim aquí a Pineda i ha sigut una passada brutal. L'any que ve tornarem a venir un altre cop.
2: Sí, sí, ha sigut espectacular.
3: Un espectacle excepcional que, bueno, fa posar els pèls de punta, els que pugen i baixen, i d'aquesta manera, i les figures que fan, espectacular.
4: Alba, què és el que més t'ha agradat d'aquest espectacle?
5: Cuando se han puesto como en forma de estrella y han empezado como a soltar purpurina.
6: L'any passat ja els van venir a veure i ens va encantar, i aquest any hem repetit perquè sabíem que seria espectacular i no ens ha defraudat, al revés, ens ha encantat. Això, han portat coses noves, lo dels músics, la música en directe, i bueno, i que han volat amb ells també, o sigui, ha sigut brutal.
7: Jo ja havia vingut l'any passat a veure-ho, la meva filla fa ballet, i és una cosa que em sembla excepcional, és una meravella, una passada, increïble. S'ha de venir a veure'l, perquè és una meravella, de veritat, val molt la pena, molt, molt, molt.
0: La fusió entre talent artístic, acrobàcies aèries, música electrònica en directe i innovació tecnològica va arrencar llargs aplaudiments. La combinació de la victòria d'Espanya i l'èxit de Nexus Ballet Aeri va fer possible una nit multitudinària i festiva a Pineda. N'ha parlat també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que ha fet una valoració molt positiva d'aquest espectacle i de la nit que es va viure a Pineda.
8: Home, molt positiva, no? Penso que tothom ha pogut gaudir, no, d'aquest superespectacle. És més que un espectacle, això, si podem definir d'alguna manera, és vibrant. Un espectacle no ha deixat a ningú indiferent, a tots els públics, a totes les edats, i espectacular. Jo penso que així podríem definir de la millor manera que acabem de viure aquesta nit a Pineda.
0: I en representació de la companyia Nexus Ballet Aeri, en Carlo i l'Helena van fer aquesta valoració en acabar l'espectacle.
9: Nosotras solo podemos decir que lo hemos disfrutado muchísimo, que hemos sentido la energía de las personas desde la plaza, con los músicos, con el equipo, y que estamos muy felices. Que para nosotras, la verdad, que ya era difícil también superar las expectativas del año anterior porque estuvimos muy a gusto, pero desde luego creo que lo hemos conseguido.
10: Pues la verdad que es súper bien todo, desde la acogida. Bueno, en primer lugar, la acogida que hemos recibido aquí en Pineda de Mar ha sido espectacular desde el principio, pero sobre todo esta noche hemos disfrutado muchísimo. También de ver al público también tan comprometido, porque se acordaba el año pasado, ¿no? Y sabían que iban a encontrar algo quizás diferente, y yo creo que lo han encontrado, vamos.
0: Aquestes són les valoracions d'aquest gran espectacle, sens dubte el plat fort de l'Estiueja 2026. I també cal destacar la bona resposta de públic als concerts de Duet Dona i El Verde Rebelde. Una bona resposta dissabte i diumenge. La plaça del Mar va acollir ahir el concert Duet Dona, que va captivar els assistents amb un repertori de versions acústiques i clàssics de Broadway, una actuació que va destacar també pel seu caire proper i emotiu. I la plaça del Sol de Poblenou es va omplir d'ambient festiu dissabte amb El Verde Rebelde, la banda tribut a Los Delincuentes. El públic va cantar i ballar al ritme dels grans èxits del grup andalús en un concert ple d'energia i bon ambient. I del cap de setmana també destaquem la gran estrena de Notting Hill. Va ser diumenge l'estrena al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda d'aquesta comèdia romàntica que ha marcat generacions, una proposta molt esperada que va rebre també una bona resposta per part del públic. L'espectacle està inspirat en la popular pel·lícula romàntica i va destacar especialment pels seus números musicals i una sorprenent part tècnica, amb una posada en escena vistosa i un repartiment que va demostrar talent i compromís damunt l'escenari. Les interpretacions d'actors i actrius van ser un dels punts forts de la funció, amb diversos moments que van arrencar els riures dels assistents. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i alumnes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. El musical es podrà tornar a veure els propers dos caps de setmana i per a més informació i venda d'entrades a pinedademar.cat.

0: I abans de l'arribada del pic de calor aquest dilluns i dimarts es mantindrà una situació relativament tranquil·la a Pineda i l'Alt Maresme, amb temperatures entre els 28 i 30 graus pel que fa a les màximes. I pel que fa a l'estat de la mar, després d'un diumenge amb fort onatge i banderes grogues que teníem a les platges, la mar es mantindrà encara una mica remenada amb mar de fons de xaloc, per la qual cosa es demana precaució als banyistes. Tot això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
1: Dia de sol, bàsicament, tenim aquest tel de núvols prims, però bé, hi haurà estones que tindrem sol, però també aniran passejant-se, doncs això, aquests núvols de tipus alt mitjà, que si més no frenen una mica la radiació solar i que s'agraeix. La mar estarà una mica remenada, no creiem com ahir, però sí que encara es mantindrà aquest vent de l'est i també s'hi pot barrejar una mica de mar de fons d'això. Temperatura sense canvis, mantenim sempre els valors 28-29 graus, les màximes. Demà dimarts tindrem la matí, matinada, matí, segurament bandes de, o bancs de núvols baixos afectant zones costaneres de Tarragona, Barcelona, però en principi amb el pas de les hores s'aniran trencant, es aniran dissipant i es aniran retirant mar endins. I el que s'imposarà, en principi, doncs és el sol, potser esquitxat als cels de Catalunya amb alguns núvols prims. Demà també temperatures sense gaires canvis, per exemple, aquí a l'Alt Maresme, però sí que en zones interiors, doncs, algunes raconades també sembla que tindran tendència a l'alça. Vents fluixos, xaloc mar endins, més destacat, aquí a la costa, en principi, el vent serà fluix i encara es mantindrà la mar de fons, la xaloc, natxa mig metre, a metre d'alçada a gran part del litoral català.

0: don't mind. Mwah.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
2: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineta.

0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: Veus a la sorra i al mar.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Aquesta setmana arriba la tercera onada de calor de l'estiu amb un nou episodi de temperatures molt elevades que també es farà notar al litoral i al Maresme, on la sensació d'aixafogor serà especialment intensa. S'espera una notable presència de pols en suspensió que deteriorarà la qualitat de l'aire i mantindrà el cel enterbolit. Els tres joves detinguts a Pineda com a presumptes autors de diversos robatoris violents pel mètode de l'estrabada ja han passat a disposició judicial. Els arrestats, entre 18 i 20 anys, estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal. Per aquests delictes i amb tots els detalls d'investigació poden tenir penes de presó. La plaça Sara Llorenç de Pineda va viure aquest divendres una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la consegüent classificació per a semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. La programació de l'estiueja també va tenir una bona resposta de públic aquest cap de setmana amb les actuacions de Duet Dona i El Verde Rebelde. La plaça del Mar va acollir ahir el concert de Duet Dona amb versions acústiques, clàssics de Broadway i cançons molt conegudes. D'altra banda, la plaça del Sol de Poblenou es va omplir d'ambient festiu amb El Verde Rebelde, la banda de tribut a Los Delincuentes. El Centre Cultural de Pineda va estrenar ahir diumenge el musical Notting Hill, la comèdia romàntica que ha marcat a tantes i tantes generacions. Una proposta molt esperada que va rebre una molt bona resposta per part del públic. L'espectacle, inspirat en la popular pel·lícula romàntica, va destacar especialment pels seus números musicals i una sorprenent part tècnica, amb una posada en escena vistosa i un repartiment que va demostrar talent, compromís damunt de l'escenari. El musical es podrà veure els propers caps de setmana a les 7 de la tarda. I el temps? Abans de l'arribada del pic de calor, aquest dilluns i dimarts es mantindrà una situació relativament tranquil·la a Pineda i a tot l'Alt Maresme amb temperatures d'entre 28 i 30 graus. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Aquesta setmana arriba la tercera onada de calor de l'estiu amb un nou episodi de temperatures molt elevades que també es farà notar al litoral i al Maresme, on la sensació de xafogor serà especialment intensa. S'espera una notable presència de pols en suspensió que deteriorarà la qualitat de l'aire i mantindrà el cel enterbolit. Els tres joves detinguts a Pineda com a presumptes autors de diversos robatoris violents pel mètode de l'estrebada ja han passat a disposició judicial. Els arrestats, entre 18 i 20 anys, estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal. Per aquests delictes i amb tots els detalls d'investigació poden tenir penes de presó. La plaça Sara Llorenç de Pineda va viure aquest divendres una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la consegüent classificació per a semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. La programació de l'estiueja també va tenir una bona resposta de públic aquest cap de setmana amb les actuacions de Duet Dona i El Verde Rebelde. La plaça del Mar va acollir ahir el concert de Duet Dona amb versions acústiques, clàssics de Broadway i cançons molt conegudes. D'altra banda, la plaça del Sol de Poblenou es va omplir d'ambient festiu amb El Verde Rebelde, la banda de tribut a Los Delincuentes. El Centre Cultural de Pineda va estrenar ahir diumenge el musical Notting Hill, la comèdia romàntica que ha marcat a tantes i tantes generacions. Una proposta molt esperada que va rebre una molt bona resposta per part del públic. L'espectacle, inspirat en la popular pel·lícula romàntica, va destacar especialment pels seus números musicals i una sorprenent part tècnica, amb una posada en escena vistosa i un repartiment que va demostrar talent, compromís damunt de l'escenari. El musical es podrà veure els propers caps de setmana a les 7 de la tarda. I el temps? Abans de l'arribada del pic de calor, aquest dilluns i dimarts es mantindrà una situació relativament tranquil·la a Pineda i a tot l'Alt Maresme amb temperatures d'entre 28 i 30 graus. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Aquesta setmana arriba la tercera onada de calor de l'estiu amb un nou episodi de temperatures molt elevades que també es farà notar al litoral i al Maresme, on la sensació de xafogor serà especialment intensa. S'espera una notable presència de pols en suspensió que deteriorarà la qualitat de l'aire i mantindrà el cel enterbolit. Els tres joves detinguts a Pineda com a presumptes autors de diversos robatoris violents pel mètode de l'estrebada ja han passat a disposició judicial. Els arrestats, entre 18 i 20 anys, estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal. Per aquests delictes i amb tots els detalls d'investigació poden tenir penes de presó. La plaça Sant Llorenç de Pineda va viure aquest divendres una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la consegüent classificació per a semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. La programació de l'estiueja també va tenir una bona resposta de públic aquest cap de setmana amb les actuacions de Duet Dona i El Verde Rebelde. La plaça del Mar va acollir ahir el concert de Duet Dona amb versions acústiques, clàssics de Broadway i cançons molt conegudes. D'altra banda, la plaça del Sol de Poblenou es va omplir d'ambient festiu amb El Verde Rebelde, la banda de tribut a Los Delincuentes. El Centre Cultural de Pineda va estrenar ahir diumenge el musical Notting Hill, la comèdia romàntica que ha marcat a tantes i tantes generacions. Una proposta molt esperada que va rebre una molt bona resposta per part del públic. L'espectacle, inspirat en la popular pel·lícula romàntica, va destacar especialment pels seus números musicals i una sorprenent part tècnica, amb una posada en escena vistosa i un repartiment que va demostrar talent, compromís damunt de l'escenari. El musical es podrà veure els propers caps de setmana a les 7 de la tarda. I el temps. Abans de l'arribada del pic de calor, aquest dilluns i dimarts es mantindrà una situació relativament tranquil·la a Pineda i a tot l'Alt Maresme amb temperatures d'entre 28 i 30 graus. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.

0: Són les 5. Notícies.
1: La plaça Sara Llorenç va viure aquest divendres una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la conseqüent classificació per a les semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. Una proposta que va transformar el centre de Pineda en un gran escenari a cel obert i que va captivar el públic amb una posada en escena espectacular. Els assistents van explicar a Ràdio Pineda què és el que havia impressionat més d'aquest espectacle.
2: La veritat que és la primera vegada que venim aquí a Pineda i ha sigut una passada brutal. L'any que ve tornarem a venir un altre cop.
3: Sí, ha sigut espectacular.
4: Un espectacle excepcional que bueno, fa posar els pèls de punta. Els que pugen i baixen i d'aquesta manera i les figures que fan, espectacular.
5: Alba, què és el que més t'ha agradat d'aquest espectacle?
6: Cuando se han puesto como en forma de estrella y han empezado como a soltar purpurina.
7: L'any passat ja els van venir a veure i ens va encantar i aquest any hem repetit perquè sabíem que seria espectacular i no ens ha defraudat, al revés, ens ha encantat. Això han portat coses noves, lo dels músics, la música en directe i bueno, i que han volat amb ells també, o sigui, ha sigut brutal.
8: Jo ja havia vingut l'any passat a veure-ho, la meva filla fa ballet i és una cosa que em sembla excepcional, és una meravella, una passada, increïble. S'ha de venir a veure'l, perquè és una meravella, de veritat, val molt la pena, molt, molt, molt.
1: La fusió entre talent artístic, acrobàcies aèries, música electrònica en directe i innovació tecnològica va arrencar llargs aplaudiments. La combinació de la victòria d'Espanya i l'èxit de Nexus Ballet Aeri va fer possible una nit multitudinària i festiva a Pineda. N'ha parlat també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que ha fet una valoració molt positiva d'aquest espectacle i de la nit que es va viure a Pineda.
9: Home, molt positiva, no? Penso que tothom ha pogut gaudir, no, d'aquest superespectacle. És més que un espectacle, això, si podem definir d'alguna manera, és vibrant. Un espectacle no ha deixat a ningú indiferent, a tots els públics, a totes les edats, i espectacular. Jo penso que així podríem definir de la millor manera la que acabem de viure aquesta nit a Pineda.
1: I del cap de setmana també destaquem la gran estrena de Notting Hill. Va ser diumenge l'estrena al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda d'aquesta comèdia romàntica que ha marcat generacions. Una proposta molt esperada que va rebre també una bona resposta per part del públic. L'espectacle està inspirat en la popular pel·lícula romàntica i va destacar especialment pels seus números musicals i una sorprenent part tècnica amb una posada en escena vistosa i un repartiment que va demostrar talent i compromís damunt l'escenari. Les interpretacions d'actors i actrius van ser un dels punts forts de la funció amb diversos moments que van arrencar els riures dels assistents. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i alumnes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. El musical es podrà tornar a veure els propers dos caps de setmana i per a més informació i venda d'entrades a pinedademar.cat.

Molt bona tarda, família. Amb aquest Perfect Strangers et dono la benvinguda avui dilluns, dia 13 de juliol, passant 7 minuts de les 5 de la tarda. Soc en Jaume Casals i t'acompanyo com cada tarda de 5 a 7 aquí a Ràdio Pineda. I et deixo amb aquest tema de Dai Dai de la Shakira, preparats per demà a l'Espanya-França.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Família, a dos minuts d'arribar a 6:15 de la tarda, et dic avui que és el Dia Mundial del Rock, és el Dia Internacional del Sarcoma i és el Dia Internacional del Director d'Orquestra. I senyores i senyors, això és Blaumut i es titula Com a casa.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar.
4: S'omple la platja de quiero rayos de sol.
3: Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
5: Veus a la sorra i al mar.
6: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
7: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
6: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
8: 94.6 FM.
9: Energia positiva.
6: Els colors de l'estiu
10: a Ràdio Pineda.

Aquesta setmana arriba la tercera onada de calor de l'estiu amb un nou episodi de temperatures molt elevades que també es farà notar al litoral i al Maresme, on la sensació de xafogor serà especialment intensa. S'espera una notable presència de pols en suspensió que deteriorarà la qualitat de l'aire i mantindrà el cel enterbolit. Els tres joves detinguts a Pineda com a presumptes autors de diversos robatoris violents pel mètode de l'estrebada ja han passat a disposició judicial. Els arrestats, entre 18 i 20 anys, estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal. Per aquests delictes i amb tots els detalls d'investigació poden tenir penes de presó. La plaça Sant Llorenç de Pineda va viure aquest divendres una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la consegüent classificació per a semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. La programació de l'estiueja també va tenir una bona resposta de públic aquest cap de setmana amb les actuacions de Duet Dona i El Verde Rebelde. La plaça del Mar va acollir ahir el concert de Duet Dona amb versions acústiques, clàssics de Broadway i cançons molt conegudes. D'altra banda, la plaça del Sol de Poblenou es va omplir d'ambient festiu amb El Verde Rebelde, la banda de tribut a Los Delincuentes. El Centre Cultural de Pineda va estrenar ahir diumenge el musical Notting Hill, la comèdia romàntica que ha marcat a tantes i tantes generacions. Una proposta molt esperada que va rebre una molt bona resposta per part del públic. L'espectacle, inspirat en la popular pel·lícula romàntica, va destacar especialment pels seus números musicals i una sorprenent part tècnica, amb una posada en escena vistosa i un repartiment que va demostrar talent, compromís damunt de l'escenari. El musical es podrà veure els propers caps de setmana a les 7 de la tarda. I el temps. Abans de l'arribada del pic de calor, aquest dilluns i dimarts es mantindrà una situació relativament tranquil·la a Pineda i a tot l'Alt Maresme amb temperatures d'entre 28 i 30 graus. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Amb aquest tema d'Alejandro Sanz, de les guapes, deixa'm dir-te que tenim una notícia d'última hora. A partir d'aquest dilluns tarda reprèn tota l'activitat amb normalitat al dispensari de Poblenou. Els tècnics i els serveis de manteniment ja han fet la reparació del sistema de refrigeració. Els serveis mèdics es poden reemprendre amb total normalitat i amb condicions òptimes de temperatura per al personal, els usuaris i les usuàries. Recordem que estem parlant del dispensari de Poblenou. Repeteixo, es reprèn l'activitat total del dispensari de Poblenou.

I segurament has reconegut aquesta cançó de Laila, d'Eric Clapton, i és que on soni Eric Clapton és que estàs escoltant una bona emissora, i aquesta és una grandíssima cançó. I et deixo amb els ulls que et mirin, de Saxeni.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Família, pocs segons d'arribar a les 6 de la tarda. Això és Senyorita, de Shawn Mendes i Camina de Camello. Soc en Jaume Casals i que ràpid passa el temps quan s'està bé. Ens escoltem ja el de la setmana vinent, d'acord? Apa, família, que passeu una molt bona setmana. Adeu, adeu!

Aquesta setmana arribarà la tercera onada de calor de l'estiu amb un episodi de temperatures molt elevades que també es farà notar al litoral i al conjunt del Maresme, on la sensació de xafogor serà especialment intensa. Segons les previsions meteorològiques, la calor s'accentuarà de forma progressiva al llarg de la setmana i podria assolir el seu màxim a partir de dimecres. A més de la calor extrema, s'espera una notable presència de pols en suspensió que deteriorarà la qualitat de l'aire i mantindrà el cel enterbolit. A la costa, les temperatures es veuran temperades per la humitat, situant-se entre els 30 i els 34 graus, amb una sensació de xafogor molt acusada. Dimecres i dijous seran els dies més feixucs de passar, segons ha dit el nostre home del temps, Jordi Pérez. Un aparatós incendi ha calcinat totalment un habitatge de fusta a Tordera aquest matí. Ha estat a la urbanització de Tordera Park. El foc hauria començat en una zona del porxo de l'immoble i a causa dels materials de construcció s'ha estès amb gran rapidesa per tota l'estructura fins a afectar la totalitat de la casa, segons ha informat Ràdio Tordera. Els propietaris han estat avisats i evacuats abans que el foc s'estengués per tot l'immoble. Els equips d'extinció han fet un perímetre de les flames amb l'objectiu que el foc no saltés a la zona forestal, evitant així una propagació major. Ara l'incendi està controlat. Els tres joves detinguts a Pineda com a presumptes autors de diversos robatoris violents pel mètode de l'estrebada ja han passat a disposició judicial. Els arrestats d'entre 18 i 20 anys estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal. Per aquests delictes i amb tots els detalls de la investigació poden tenir penes de presó. La detenció es va produir el passat 6 de juliol després d'una investigació dels Mossos d'Esquadra que seguia la pista d'un grup relacionat amb diversos assalts comesos a mitjans de juny i principis de juliol al Maresme i la Selva. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, dos dels joves actuaven desplaçant-se en patinet i seleccionaven principalment persones d'edat avançada per arrencar-los cadenes i penjolls d'or. Un tercer membre del grup els donava suport amb un vehicle per facilitar la fugida. La investigació es va accelerar arran d'un intent d'estrebada a una dona gran de Pineda. Segons els testimonis, dos joves circulaven en patinet i van intentar sostreure-li un collar que es va trencar durant l'acció. Les descripcions facilitades pels testimonis, sumades a la feina d'investigació prèvia que els agents ja estaven desenvolupant, van permetre localitzar poc després el vehicle que presumptament utilitzava el grup. Els Mossos van interceptar el cotxe a Pineda en un operatiu en què també van participar agents de Seguretat Ciutadana i la policia local de Pineda. Durant l'escorcoll del vehicle van trobar diverses joies d'or presumptament robades, amagades en un compartiment, a més d'un patinet i peces de roba que coincidien amb les descripcions dels autors facilitades per les víctimes. Els seus robatoris havien succeït a Blanes, Lloret, Pineda i també a Sant Pol va haver un altre delicte que els investigadors el relacionen amb un altre robatori violent pel mateix mètode i possiblement amb els mateixos autors que ja han passat davant del jutjat.

0: La plaça Sara Llorenç va viure aquest divendres una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la conseqüent classificació per a les semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. Una proposta que va transformar el centre de Pineda en un gran escenari a cel obert i que va captivar el públic amb una posada en escena espectacular. Els assistents van explicar a Ràdio Pineda què és el que havia impressionat més d'aquest espectacle.
1: La veritat que és la primera vegada que venim aquí a Pineda i ha sigut una passada brutal. L'any que ve tornarem a venir un altre cop.
2: Sí, sí, ha sigut espectacular.
3: Un espectacle excepcional que, bueno, fa posar els pèls de punta. Els que pugen i baixen i d'aquesta manera i les figures que fan, és espectacular.
4: Alba, què és el que més t'ha agradat d'aquest espectacle?
5: Cuando se han puesto como en forma de estrella y han empezado como a soltar purpurina.
6: L'any passat ja els van venir a veure i ens va encantar, i aquest any hem repetit perquè sabíem que seria espectacular i no ens ha defraudat, al revés, ens ha encantat. Això han portat coses noves, lo dels músics, la música en directe, i bueno, i que han volat amb ells també, o sigui, ha sigut brutal.
7: Jo ja havia vingut l'any passat a veure-ho, la meva filla fa ballet, i és una cosa que em sembla excepcional, és una meravella, una passada, increïble. S'ha de venir a veure'l, perquè és una meravella, de veritat, val molt la pena, molt, molt, molt.
0: La fusió entre talent artístic, acrobàcies aèries, música electrònica en directe i innovació tecnològica va arrencar llargs aplaudiments. La combinació de la victòria d'Espanya i l'èxit de Nexus Ballet Aeri va fer possible una nit multitudinària i festiva a Pineda. N'ha parlat també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que ha fet una valoració molt positiva d'aquest espectacle i de la nit que es va viure a Pineda.
8: Home, molt positiva, no? Penso que tothom ha pogut gaudir, no, d'aquest superespectacle. És més que un espectacle, això, si podem definir d'alguna manera, és vibrant. Un espectacle no ha deixat a ningú indiferent, a tots els públics, a totes les edats, i espectacular. Jo penso que així podríem definir de la millor manera la que acabem de viure aquesta nit a Pineda.
0: I en representació de la companyia Nexus Ballet Aeri, en Carlo i l'Helena van fer aquesta valoració en acabar l'espectacle.
9: Nosotras solo podemos decir que lo hemos disfrutado muchísimo, que hemos sentido la energía de las personas desde la plaza, con los músicos, con el equipo, y que estamos muy felices. Que para nosotras la verdad que ya era difícil también superar las expectativas del año anterior porque estuvimos muy a gusto, pero desde luego creo que lo hemos conseguido.
10: Pues la verdad que súper bien todo, desde la acogida, bueno, en primer lugar la acogida que hemos recibido aquí en Pineda de Mar ha sido espectacular desde el principio, pero sobre todo esta noche hemos disfrutado muchísimo. También de ver al público también tan comprometido, porque se acordaba el año pasado, ¿no? Y sabían que iban a encontrar algo quizás diferente, y yo creo que lo han encontrado, vamos.
0: Aquestes són les valoracions d'aquest gran espectacle, sens dubte el plat fort de l'Estiueja 2026. I també cal destacar la bona resposta de públic als concerts de Duet Dona i El Verde Rebelde. Una bona resposta dissabte i diumenge. La plaça del Mar va acollir ahir el concert Duet Dona, que va captivar els assistents amb un repertori de versions acústiques i clàssics de Broadway, una actuació que va destacar també pel seu caire proper i emotiu. I la plaça del Sol de Poblenou es va omplir d'ambient festiu dissabte amb El Verde Rebelde, la banda tribut a Los Delincuentes. El públic va cantar i ballar al ritme dels grans èxits del grup andalús en un concert ple d'energia i bon ambient. I del cap de setmana també destaquem la gran estrena de Notting Hill. Va ser diumenge l'estrena al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda d'aquesta comèdia romàntica que ha marcat generacions. Una proposta molt esperada que va rebre també una bona resposta per part del públic. L'espectacle està inspirat en la popular pel·lícula romàntica i va destacar especialment pels seus números musicals i una sorprenent part tècnica amb una posada en escena vistosa i un repartiment que que va demostrar talent i compromís damunt l'escenari. Les interpretacions d'actors i actrius van ser un dels punts forts de la funció, amb diversos moments que van arrencar els riures dels assistents. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i alumnes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. El musical es podrà tornar a veure els propers dos caps de setmana i per a més informació i venda d'entrades a pinedademar.cat.

0: I abans de l'arribada del pic de calor aquest dilluns i dimarts es mantindrà una situació relativament tranquil·la a Pineda i l'Alt Maresme amb temperatures entre els 28 i 30 graus pel que fa a les màximes. I pel que fa a l'estat de la mar, després d'un diumenge amb fort onatge i banderes grogues que teníem a les platges, la mar es mantindrà encara una mica remenada amb mar de fons de xaloc, per la qual cosa es demana precaució als banyistes. Tot això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
1: Dia de sol. Bàsicament tenim aquest tel de núvols prims. Però bé, hi haurà estones que tindrem sol, però també aniran passejant-se, doncs això, aquests núvols de tipus alt mitjà, que si més no frenen una mica la radiació solar i que s'agraeix. La mar estarà una mica remenada. No creiem com ahir, no creiem com ahir, però sí que encara es mantindrà aquest vent de l'est i també s'hi pot barrejar una mica de mar de fons de xoc. Temperatura sense canvis, mantenim sempre els valors 28-29 graus, les màximes. Demà dimarts tindrem la matí, matinada, matí, segurament bandes de bancs de núvols baixos, afectant zones costaneres de Tarragona, Barcelona, però en principi amb el pas de les hores s'aniran trencant, es aniran dissipant i es aniran retirant mar endins. I el que s'imposarà, en principi, doncs és el sol, un sisquitxat als cels de Catalunya amb alguns núvols prims. Demà també temperatures sense gaires canvis, per exemple, aquí a l'Alt Maresme, però sí que en zones interiors, doncs, algunes raconades també sembla que tindran tendència a l'alça. Vents fluixos, xaloc mar endins, més destacat, aquí a la costa, en principi, el vent serà fluix i encara es mantindrà la mar de fons, de xaloc. Natge mig metre, a metre d'alçada a gran part del litoral català.

0: something I want to talk about.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.

Aquesta setmana arriba la tercera onada de calor de l'estiu amb un nou episodi de temperatures molt elevades que també es farà notar al litoral i al Maresme, on la sensació de xafogor serà especialment intensa. S'espera una notable presència de pols en suspensió que deteriorarà la qualitat de l'aire i mantindrà el cel enterbolit. Els tres joves detinguts a Pineda com a presumptes autors de diversos robatoris violents pel mètode de l'estrabada ja han passat a disposició judicial. Els arrestats, entre 18 i 20 anys, estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal. Per aquests delictes i amb tots els detalls d'investigació poden tenir penes de presó. La plaça Sant Llorenç de Pineda va viure aquest divendres una nit memorable marcada per l'esport i la cultura. Milers de persones van omplir l'espai per seguir a través d'una pantalla gegant el partit de vuitens de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, que va acabar amb victòria espanyola i la consegüent classificació per a semifinals. Un cop finalitzat el partit, més de 5.000 persones van gaudir de Nexus Ballet Aeri, un espectacle internacional de gran format que combina dansa aèria, música, llum, tecnologia i efectes visuals. La programació de l'estiueja també va tenir una bona resposta de públic aquest cap de setmana amb les actuacions de Duet Dona i El Verde Rebelde. La plaça del Mar va acollir ahir el concert de Duet Dona amb versions acústiques, clàssics de Broadway i cançons molt conegudes. D'altra banda, la plaça del Sol de Poblenou es va omplir d'ambient festiu amb El Verde Rebelde, la banda de tribut a Los Delincuentes. El Centre Cultural de Pineda va estrenar ahir diumenge el musical Notting Hill, la comèdia romàntica que ha marcat a tantes i tantes generacions. Una proposta molt esperada que va rebre una molt bona resposta per part del públic. L'espectacle, inspirat en la popular pel·lícula romàntica, va destacar especialment pels seus números musicals i una sorprenent part tècnica, amb una posada en escena vistosa i un repartiment que va demostrar talent, compromís damunt de l'escenari. El musical es podrà veure els propers caps de setmana a les 7 de la tarda. I el temps? Abans de l'arribada del pic de calor, aquest dilluns i dimarts es mantindrà una situació relativament tranquil·la a Pineda i a tot l'Alt Maresme amb temperatures d'entre 28 i 30 graus. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: tributs com Tina Turner.
1: Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.